no li podràs però no em pot res tu has dir-hi no fes-me fer sàctar.